Jeu ei luvrau in temps sco oper el Engelziara. Alla fin della stad ha giu liug ina flower show en Nieswitz. Ina brassband ha in beliu la fiasta, a bobo cun in program fix. Al publicum ha asciau e leger giai tox che la band due suna. La musica veve ina part dil archiv de notus sin platz. Ins appagau ina contribuzione in casa, surdau la cuviarte cun les notus al dirigent. Lietz ha repartiu les notes als musicants ed els han sunau giu de fein als tocs. Denter auter han els sunau giu de fein als solo d'euphonium The Cavalier. Jo ai mirau et tatlau cum bocca a viachta.